0: Vivir Castellón.
1: Es dissabte i aquesta meravellosa sintonia significa que tenim un dia més a l'estudi a Rosana Blasco per a que ens porte el seu punt de vista fester. Rosana, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Com sempre, contenta de tindre moltes coses que contar-vos. I avui també anem carregats per variar. Això, que sempre anem estirant el temps tot el que es pot, però...
1: Com ha de ser.
2: A mi m'agradaria que tots els nostres oients avui agafaren, si volen, paper i boli, o se ho posaren, que això ja queda molt, molt vell, molt antic, això, o anaren un poquet apuntant-se en la seva planificació moltes cosetes que els anem a contar, mm-hmm. i altres que a lo millor poden ser útils. I si te pareix, comencem en una cosa molt bonica, en una trobada molt especial que va tindre lloc just a nit i molt propeta, sí, dels estudis de Ràdio Castelló. Mm-hmm. Perquè ahir just era la trobada número 11 d'eixa tornar a la ciutat que organitza la Federació de Colles de Castelló. Doncs, bueno, ni sa música ni sa himne de la Federació de Colles. Te puc dir que se van congregar vora 1.300, 1.400 persones. Ostras. Perquè pensa que les colles, i parlava jo amb Pepe Beltrán, que per qüestions d'agenda no ens podia acompanyar avui en aquest matí del dissabte, i perquè també jo suposo que estarà esgotat després de tota l'organització de
1: l'Amir. Segur, segur.
2: Que n'hi ha novetats boniques, i és que en estos moments la Federació de Colles de Castelló ja supera en molt les 200 colles federaes.
1: 200 colles?
2: 200 colles.
1: Quina barbaritat.
2: I jo li diria, Pepe, però poc més o menys de quanta gent estem parlant? I m'hi diu, més que això, és que tenim colles xicotetes, colles que són familiars, colles d'amics, altres grans... I diu, però estem parlant més d'unes al voltant d'entre les 4.600 i 5.000 persones.
1: Quina locura.
2: És a dir, que des d'ací volíem un poquet retre l'homenatge a tot el que són les colles de Castelló. I a més, les colles són entitats que no únicament les podem conèixer com, bueno, ara quan ve Madalena, estan de festa, vinga, va, que mos convidat una cerveseta. Segur que tu d'això les coneixes,
1: el que tots
2: no?
1: tenim al cap, no?, del que és una colla Madalena, sí.
2: Sí, sí. Pues no, perquè fan moltíssimes més coses i sobretot tenen també moltíssima implicació en la difusió, en la cultura, participen en molts actes també. Pensa que tot el que és el concurs de carros engalanats que se fan des de la federació, que se fan també concursos de postres nadalenques, que se porten a les escoles tot el que puguen ser les tradicions quan la setmana abans de Madalena van ensenyar-los el que són els carromatos i tot això fa que tinguin un pes molt, molt, molt important. I pes important també tenen unes altres persones de les que també avui m'agradaria parlar. Jo vaig a posar-te una musiqueta,
1: vale,
2: a veure si a tu te sona. I a partir d'ahí comencem a parlar. Avui no te faré endevinalla, com l'altre dia, però jo crec que la identificaràs de seguida i jo te contaré per què te la pose.
1: Anem a veure.

0: Jo crec que en sona als tots els castellonencs. Parlem del rotllo i canya.
1: De la jota, per l'amor de Déu, que te tira vendes i te tira
0: vendes. Ai, mare, ai, mare, que me tirareu.
1: No, està bé, cal dir que David Costa Rosa estava seguint en el ditet, estava seguint el ritme. Jo crec que això ho ha fet per si vostès estan atents, eh? Doncs en esa jota de Castelló i en esas castanyetes que escoltaven, des d'ací, com que s'inicia també tot el curs acadèmic, jo volia recordar-me de totes les associacions, tots els grups de danses, de balls, que ara estan obrint també la matrícula. Pensem que ens venen al cap... pues a lo millor potser els grups més clàssics o en més trajectòria de Castelló de més anys de tota la vida. Podem parlar del grup de dansers Castelló, del Forcà, del Millar, de l'Associació d'Estudis Tradicionals de Castelló. Podem parlar de tants i tants coses, però també està la Nova Escola, l'Associació Lles Columbret, és a dir, n'hi ha moltíssims. I a mi m'agradaria d'ací fer una crida i un reconeixement a totes aquestes persones, especialment dones, ja sé, una crida per la igualtat, que trobem trobar balladors. David, per cert, a tu t'agrada ballar? A tu t'agrada ballar?
0: Jo és que no se m'ho dona molt bé, Rosana.
1: Jo crec que això de canviar el rotllo i canya per la jota ho ha fet perquè no te fes esta pregunta. Tu ja t'havies dit l'escaleta. El que...
0: O sigui, doncs, que cridem, fem una crida, fem no? Una crida als homes de Castelló.
1: Als homes de Castelló, als xiquets, perquè tota la gent que està vinculada als grups de dansa sap lo complicat que és trobar a balladors. Balladors potser és més fàcil, no sé si és perquè... per tradició, perquè els fa convoi, perquè històricament a lo millor pues, ha sigut aixina, però és molt, molt important i sa implicació també igualitària en tot el que són els grups de danses. I ahí també entren totes les escoles del nostre voltant i no únicament a Castelló, ahí vull fer extensiva tota la província, perquè en Almassora, en Borriana, en Vila-real, molts col·legis també tenen el seu grupet de danses, de balladors, de balladores, on se tracta de recuperar i sa cultura musical, no? I una cultura musical que moltes vegades va lligada també a aquest coneixement, no? de lo que hem sigut i de lo que som. Així que des d'ahí vaig a esa crida en esta jota de Castelló que posàvem de fondo. Però bueno, que jotes n'hi ha en tots els puestos i molt, molt boniques. I ara, bueno, tu ja saps que jo com el meu jefe, o sigui, sempre te faig cas. Ara sí, abans sí que estaves parlant. De què estaves parlant? De què estaves parlant? Que tu ja havies vist l'escaleta.
0: Del rotllo i canya, del rotllo i canya.
1: Bé, i te parlo del rotllo de canya ara perquè precisament vull parlar també en este dia que fem un poquet i sa agenda i fem els recordatoris de tot el que s'està fent, el que es farà, de la presentació que tindrà lloc esta nit. I per què d'esta nit? Perquè és la presentació de la galleta número 4, l'Armelar, i és una de les que s'ha llançat a un dels canvis que se fa enguany des de la Federació Gestora de Galletes. I és que tota la gent del món de la festa ja sabrà que fins fa uns anys totes les presentacions començaven a les 11 de la nit. Fa uns quants anys se va fer la proposta de que foren a les 8 de la nit, alguns dient, ui, massa pronte, però això és sopar, no és sopar, i a poc ja s'han agafat totes les galletes a fer aquesta presentació a les 8 de la nit. Doncs bé, enguany hi ha una nova proposta, i és que canvia el format. I han segut tres les galletes, en concret la 4, que estrena avui en nou format, i després la galleta 2 i la 17, que ho faran en desembre, en el pont de la Immaculada, les que faran estrictament l'acte protocolari de la presentació. Què vol dir això? David, explique. Que no hi haurà ni ball ni pastes.
0: Ui, per què?
1: Perquè s'ha canviat el format.
0: Bueno.
1: S'ha canviat el format. I de què vol dir això? Doncs, bueno, parlàvem també l'altre dia en el president de la Federació Gestora de Galletes, en Esteban, i diria que com totes les coses, pues de vegades se fan proves, no? I pot ser que el que és l'acte estrictament on una galleta presenta a la seua comissió, i s'acte protocolari, on se presenten els càrrecs, les madrines, els presidents, i se imposen les bandes a tota la comissió, serà el que conformarà com a tal aquestes presentacions. Ja dic, este nou format al que s'han acollit, com dient, la 4, que avui se presenta, la galleta 4, l'Armelar, i després, en el pont de desembre, serà la galleta 2 i la galleta de assat, les que també s'acolliran a este format, que ja dic, ni ball ni pastes posteriors. Per tant, serà estrictament
0: La resta continuaran.
1: La resta continuaran
0: fins al moment.
1: Fins al moment, vale. Exacte. Però era important també assenyalar aquests canvis perquè, bueno, des d'aquest punt de vista fester que tenim nosaltres, pues, crític, no crític, és una novetat que també hauria que de parlar. Però, bueno, del que sí m'agrada parlar, a mi m'encanta sempre perquè tinc una especial vinculació, és també de tot el que ens ve ara al mes d'octubre. I ens avancem també a tot el que són les festes de carrer, les nostres festes de